I comencem setmana amb 28 graus en el centre de la ciutat de Xàtiva. Informació que es facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en Albereda Jaume I. Moltes coses en el programa d'avui, moltes d'elles d'actualitat. De fet, ara ens anem a Canals per veure quina és la situació de l'Institut Cibera Font, que des de fa 3 setmanes, bueno, des que ha començat el curs, continuen sense tindre tots els professors necessaris per aportar endavant el curs. I després tindrem Comarcant, i després tindrem xerrades de Xàtiva, des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, en el 94.6 de la FM, a través de l'app de la cadena SER o a través de Ràdio Xàtiva.es. Siguen benvinguts, siguen benvingudes a una nova setmana de ràdio. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a por ella.

0: País Valencia.
1: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company. Este 2026 queremos acercarnos más a vosotros.
2: Hola, soc Arantxa i soc de Xàtiva.
3: Hola, soc Paula i soc de Xàtiva.
4: Hola, soy Javi y yo os escucho desde Quesa.
5: Hola, soy Chimo y te escucho desde Chella.
6: Hola, soy Nerea y te escucho desde Bolbaite.
7: Hola, soc Armando y soc de la Granja de la Costera.
1: Salir a la calle, contar lo que pasa y dar voz a todo lo que nos contáis. Por eso ponemos el foco en Xàtiva y Comarcas. Más cercanía, más territorio, más radio. Radio Xàtiva, Cadena SER. El poder de la conversación.
8: El nuevo Nissan Micra ya está aquí. Descubre su diseño, tecnología y personalidad eléctrica por solo 99 euros al mes. Y además disfruta de la tranquilidad de hasta 10 años de garantía. Ven a Nissan Xàtiva o Nissan Alzira. Pruébalo y descubre todo lo que el nuevo Micra tiene para ti. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción.
9: Descubre el nuevo MGZS Gasolina, el SUV familiar que lo tiene todo. Diseño renovado, amplio, cómodo y con un equipamiento espectacular desde solo 14.990 euros. Y para que conduzcas con total tranquilidad, 7 años de garantía oficial MG. Un SUV pensado para la ciudad, para viajar y para disfrutar cada kilómetro. Ven a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva. Conócelo y solicita tu prueba de conducción. Nuevo MGZS Gasolina. Tu próxima aventura empieza aquí.
10: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
11: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
10: ¿Ah, sí?
11: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
10: Dime la web y me informo.
11: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
1: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarcas, con Jordi Company.
12: 31 minuts passen de les 12 en este Hoy por hoy de Xàtiva i Comarques, que encetem en l'última setmana de setembre. Això implica que ja fa 3 setmanes que ha començat el curs escolar als nostres centres educatius. En són uns quants, eh? Hem volgut triar-ne un per triar-ne un, però no haguem pogut triar més d'un. Que fins fa no res, o inclús encara a data d'avui, tenen problemes per a cobrir totes les places docents de les assignatures que es donen en eixos centres educatius. Per exemple, la setmana passada, i ens hem quedat en este... ho van contar la setmana passada i volíem fer una miqueta de seguiment, ens hem quedat en este institut, en el Cibera Font de Canals, van denunciar que després de 15 dies, ara ja fa 3 setmanes, de l'inici de curs, continuen sense cobrir-se places docents en assignatures tan vinculars, tan importants com castellà, com anglès. Olga Aracil és la directora de l'IES Cibera Font de Canals. Olga, com estàs? Bon dia.
13: Hola, bon dia. Què tal?
12: Bueno,
13: molt bé, no, Jordi. Esteu... Moltes gràcies per haver-me convidat.
12: Gràcies. Esteu molt bé, de deberes? O esteu molt bé per dir alguna cosa? Vull dir, com està la situació?
13: Ara mateixa tenim el curs en marxa i funcionant. El que passa és que fins la setmana passada doncs no ha sigut així. D'acord? Hem tingut un inici de curs una miqueta complex, perquè malgrat que nosaltres hem preparat amb temps durant el mes de juliol i també els primers dies de setembre, hem preparat el curs perquè l'acollida de l'alumnat fora el més eficient i tranquil·la possible, doncs ens hem trobat que hi havia 4 places de professorat sense cobrir. D'acord? Amb la coincidència de que els 4 eren professors d'un mateix grup de batxillerat, de primer de batxillerat.
12: Wow.
13: Aleshores, amb tot el perjudici que això causa sobre aquest alumnat, que és un curs tan crític i preparatori per a...
12: Sí, sí, per al selectiu. Olga, tu dius que vosaltres... És que m'interessa molt aquesta part, perquè és la part que no es veu de la vostra faena i sí, pense que és molt interessant. Vosaltres, com a docents, i també, sobretot, tu en el teu cas, com a equip directiu, porteu sí, setmanes, porteu mesos treballant sí, per a començar el curs de la millor manera possible,
13: clar,
12: i després es trobeu en aquestes coses, no?
13: Sí, sí. De fet, a més, tot això també, o sigui, aquestes situacions de personal que són permisos o són baixes, estaven comunicades també amb temps suficient a l'administració per a que les poguera introduir en el sistema i ràpidament i siguin aquestes places per a que les pogueren assumir professorat interí. Però no s'ha fet. No s'ha fet com cal. S'han tardat entre 15 i 17 dies en fer aquesta acció de de donar-li el botonet per a que aquesta plaça pugui ser coberta.
12: I és que, a més, en un curs com el que dius, que és primer de batxiller, i sos 15, 17 dies, Olga, costen molt de recuperar després.
13: Clar, clar, és complicat. Ha sigut molt complicat. De fet, nosaltres també, aquesta crida d'atenció la fem perquè les famílies, com és normal, estan preocupades, inquietes per la situació, i nosaltres, l'equip directiu, som la cara visible de l'administració. Mm. Aleshores, ens hem pogut donar la informació conforme a nosaltres ens anava arribant. Des de l'equip directiu del Ciberafont, des del primer moment hem comprovat que tota la documentació necessària per a que això se cobriren les substitucions estava en mans de conselleria, a més entitats personals, sabent que estava allí. Hem insistit tot el que hem pogut, l'única cosa que faltava és que algun administratiu li donara al botonet.
12: I ara ja li ha donat, segons tinc entès.
13: Ara ja li ha donat, sí. Bueno. Sí. Finalment. Finalment li ha donat amb una cridada directa ja a la cap del servei de personal, o perquè ja tocava, perquè igual no sé si això és una directiu que ja, o després de 15 dies ja comencen a cobrir-se les vacants.
12: Clar, perquè heu tingut que recórrer, en este cas vosaltres, com a equip directiu, Olga, directament a conselleria, anar a tocar la porterta i dir, sí. Oli, què està passant, no?
13: Clar, perquè és que era una situació molt, molt, molt preocupant i problemàtica, especialment per a aquest alumnat.
12: Olga, i com s'enfronta el curs? Perquè sabem que continueu amb les vostres reivindicacions, sabem que cada setmana, i sí, a les portes de l'institut, amb les samarretes verdes, es feu les fotos... Com esteu?
13: Sí, doncs tot això està continuant, perquè evidentment volem que se'ns escolte, perquè encara hi ha moltes coses per aconseguir, per a millorar el sistema educatiu. I res, però mira, a mi m'agradaria aprofitar també, sí, per a que puguem ser reconeguts per altres coses, perquè en realitat el nostre centre, el Ciberafont, és un centre tranquil, a més és un centre fàcil de gestionar per el nombre de professorat i d'alumnat que tenim, i que volem ser reconeguts per altres coses, i te les dic, perquè estaria molt bé.
12: I tant, no, i te ho demane, que no siga sempre parlar de coses dolentes. Sí, sí.
13: En cicles formatius, especialment el cicle tèxtil, són capdavanters en tota la Comunitat Valenciana. De fet, ara el 22 d'octubre, un professor nostre presenta col·lecció en la Barcelona Fashion Week, i ens agradaria que l'entrevistàreu, perquè és una persona molt interessant.
12: Ah, bueno, pues apuntem, si te presen passar el telèfon, clar.
13: Sí, molt de nivell, i estem donant-li molt de nivell al nostre centre, estem ahí apostant. A banda, és un centre també que som capdavanters en projectes d'inclusió, tenim una aula UECO per atendre alumnats amb necessitats d'atenció educativa permanents. Sí. És a dir, que hi ha problemes, però també tenim cosetes bones i interessants que m'agradaria destacar així.
12: I de deberes que, Olga, t'agraïs que les contes, perquè també els periodistes, i això dels periodistes, que sempre anem a tocar a la porta quan n'hi ha males notícies. Doncs no, feu coses xulíssimes, teniu un nivell molt, molt alt, perquè ho sabem, i perquè no és la primera vegada que parlem amb vosaltres. I precisament per això, per a mantindre aquest nivell i per a mantindre la marca del Ciberafont de Canals, doncs el que s'ha d'evitar és que passen situacions com les que han passat durant aquestes primeres 28 dies, que es diu pronte, de setembre. Olga, tot l'ànim del món per a començar un bon curs i que no torni a passar una situació així. Vaja.
13: Esperem que no. Moltíssimes gràcies a tu, Jordi, i estem en contacte per a qualsevol cosa que vulguis. Sí, i ja t'he dit, recorda-te, en el 22 d'octubre la Barcelona Fashion Week.
12: Això, off the record. Bueno, ara que s'entenen els 14.000 oients que estan sentint-nos, enviem un WhatsApp amb el telèfon i l'entrevistarem. Val? Gràcies,
13: perfecte.
12: Olga.
13: Moltíssimes adéu. Gràcies. Adéu, bon dia. Adéu.

següents setmanes, en les que entren, en les que venim, perquè recorden que bueno, això, portem 3 setmanes de curs, això acaba de començar, però com bé deia la directora del Ciberafont, les reivindicacions continuen, estan presents i van estar-ho. I nosaltres, com ja vam fer la temporada passada, anem a continuar estant donant veu als docents i a les docents de les nostres comarques per veure, doncs això, per veure quina és la situació en la que viuen i que a nosaltres, jo no sé vostè, però a mi almenys se me despisten dia a dia, doncs perquè no estic en l'àmbit de l'educació. I són estes que són, i són les que contem. 12:40, o el que és el mateix, 20 minuts per a la 1, seguim.

0: L'espai que cada dilluns ens serveix a esta hora per a fer un repàs per l'actualitat dels nostres pobles, de les nostres comarques. Avui visitarem dos de la costera, la Llosa de Ranes i Montesa, encara que podríem fer-ne moltes més, ens quedem amb dos perquè si no també ens quedem sense temps. I Montesa, per què? Doncs perquè el passat 24 de setembre va haver una presentació pública del projecte, ho saben vostès perquè els ho vam contar, d'aquest projecte de construcció de la presa del Canyoles, que està promogut per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Era una sessió que anava a permetre conèixer les característiques de com seria aquesta infraestructura, de quines serien les afeccions, perquè sabem que això és una cosa que preocupava molt a la gent de Montesa i Vallà, sobretot, i també, per descomptat, el procés de participació ciutadana. Abans de saludar a l'alcalde de Montesa, recordar-los que la presa, aquesta presa, està destinada, o estarà destinada, millor dit, a el que se sol dir laminar les avingudes d'aigua i reduir, per tant, el risc d'inundacions. Però qui estava en eixa xerrada i ens pot contar molt més amb pèls i senyals i amb tot luxe de detalls és l'alcalde de Montesa, és Héctor Barberà, que ara mateix ens atén al telèfon. Hola, Héctor, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Conta'ns una...
1: Assistem. Entre papers.
0: Molt bé, doncs mira, ara entre papers i telefonades. Héctor, comencem pel principi, si vols, perquè esta presa no exempta de polèmica ja des de primer moment. Sí. Què és el que vos han dit? Com va anar aquesta reunió? Conta'ns una miqueta.
1: Sí. Bé, pues el tema és que este projecte porto des de l'any 82 rodant. Però bueno, és cert que bueno, estava ahí un poc en stand-by i ara pareix que s'ha fet ja efectiu. Per tant, l'empresa el que ha fet, van vindre el dijous passat a la xerrada representants de la Confederació i representants de l'empresa que ha fet la redacció del projecte i del projecte participatiu i tal. Per tant, ho van explicar molt bé, la veritat. Però sí que és cert que potser la gent pot tindre dubtes. Entonces, se va explicar lo que és el contingut del projecte, que és, com bé tu has dit, una presa de laminació. Vale? Per tant, és una presa que té que estar, segons el que s'han contat, pràcticament tot l'any buida. És dir, per el tema de les avingudes, després, ixa presa té com un clavegueram a la part de dalt, que el que farà és que sempre estarà eixint aigua per ahí. Uh-huh. I a més, en la particularitat de que no se fa una presa com a tal que estiga plena d'aigua per el terreny. El terreny és un tipus de terreny porós que deixa passar l'aigua. Per tant, no se pot contindre l'aigua allí.
0: Val, tinc molts dubtes. Primer que res, clar, això està promogut per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Alcalde, n'hi ha una sensació comuna als municipis especialment afectats, com hem dit, a Des, Montesa i Vallada especialment, n'hi ha una sensació de que apanya o no apanya la idea d'esta presa, perquè clar, tu dius que això porta molts anys ja doncs pegant-li voltes al nano.
1: Exacte, com bé tu ho has dit, fa un moment és un projecte de la Confederació Hidrogràfica de Xúquer i sí que és cert que per part de les dues poblacions pues, evidentment pues, estem un poquet cansaets del tema de les infraestructures que atravessen el nostre territori. És cert també que a la part que correspon al terme de Montesa serà el que és la paret, el que és la paret de la presa, però realment tot el que és la laminació de la presa pràcticament ho agafa tot en un terme de Vallada.
0: Bueno, però així tot una cosa no lleva a l'altra, vull dir, perquè al final el que a vosaltres pues molesta, si es pot dir entre cometes, és doncs eixa falta de comunicació, també com s'ha denunciat, per exemple, en ve el cas també en la famosa presa d'Escalona, en la Canal de Navarrés, en la que també van dir que la Confederació, per dir-ho d'alguna manera, doncs no va estar molt a l'abast de compartir, per dir-ho d'alguna manera, opinions o experiències. En el vostre cas, ha sigut així també, o el fet de, per exemple, d'anar a fer esta reunió ha calmat una miqueta els ànims?
1: A veure, en principi van tindre una reunió en l'empresa i Confederació en juny, que vam estar en l'Ajuntament de Vallada, i en principi volíem passar-nos el que és un qüestionari per a passar-ho a la població, perquè la gent opinava. Però sí que és cert que tant com jo com l'alcaldessa de Vallada vam veure que no era viable això. Primer s'havia de fer una xerrada per explicar el que és el projecte que anava la gent a poder decidir i després ja se passaria el que és el qüestionari.
0: I n'hi ha data de quan va ser això?
1: Pel que ens han comentat, ara ens passaven el qüestionari i després ja s'obrirà, crec que és a partir d'octubre-novembre, no ens van dir la data exacta, s'obrirà el període d'exposició pública. És a dir, tant la gent, veïns, veïnes, associacions, ecologistes, entitats de rec, qualsevol persona, podrà fer les al·legacions corresponents. També es van comentar que, evidentment, ara sí que es deurem sentar per veure el tema de millores des de cada població. Vull dir, evidentment, aneu a muntar una empresa, però cada ajuntament tindrà que tindre algun benefici. Claro, ja que claro. Potser no el tens econòmic com a tal, perquè no va ser una empresa que va estar coberta d'aigua, però sí que és cert que ens tindreu que facilitar un poc les coses. Vull dir, anem a tindre una infraestructura ahí que no disposàvem. Per tant, sí que des de l'Ajuntament de Montesa ens sentarem, evidentment mirarem a veure quin tipus de millores són les millors, i també, evidentment, el que és algun grup ecologista i associacions locals, ens sentarem també en ells perquè ens transmetisquen el seu malestar o les seues millores, en definitiva, per traslladar relleu a l'empresa.
0: Eixa consulta de la que estem parlant, que es farà, com estem comentant, després d'aquestes sessions a un municipi i a l'altre, eixa consulta, per dir-ho d'alguna manera, és vehicular, vull dir, si la majoria d'habitants dels municipis diuen no volen que es faci la presa, no es farà, o això al final la pilota vota sobre la teulada de la Confederació?
1: Pues jo entenc que aquest projecte, com qualsevol projecte, normalment el que solen és traure-ho com a DIC, declaració d'interès comunitari.
0: Sí.
1: Per tant, passen per damunt dels ajuntaments i per molt que protestes i per molt que el reivindiques, se farà. Entonces, no sabem ben cert fins quin punt podrà anar avant. En principi, quan s'obre el període d'exposició pública, que la gent, administracions i col·lectius, com t'he comentat fa un moment, puguen presentar al·legacions, no sé al final com quedarà.
0: Bueno, ho contarem així. El que sí que em queda clar és que, ho has dit a l'inici, i és una cosa que hem parlat altres vegades, tota la gent d'eixa zona de la costera comenceu a estar ja una miqueta farts i fartes, alcalde, de la multitud d'infraestructures que es plantegen realitzar ahir, vull dir, i algunes que ja van de pas, altres que s'han desestimat, etcètera, portem comptant-ho molt temps, des de panells solars fins a passar per preses com esta que estem parlant. Bueno, no sé si és que, com dirien en l'institut, vos han pres mania i vos va tot allí, però entenc jo el cansament, no? És una cosa que també esteu una miqueta...
1: Sí.
0: No només és que vos atravesse una línia de tren, bueno, diverses línies de tren i una autovia, sinó que, a més, totes les infraestructures.
1: Sí, així és. El tema és que és una comarca o una vall o un territori que té molt d'infraestructures. El gasoducte, el tren d'alta velocitat, el tren de cercanies, vale que són serveis, però el temps ja... el terme, el que és un poc partit, no sé, el trasbassament, la línia d'alta tensió, el que és la subestació elèctrica, després també el parc fotovoltaic, vull dir, són moltes infraestructures, ara la presa, i tot això és a benefici zero per a un ajuntament, ¿vale? En aquest cas per a l'Ajuntament de Montesa. Per tant, evidentment, és que així puguem ser molt caritatius i molt comprensius, però fins a cert punt, així visquem unes persones, uns veïns, i evidentment, tant Montesa com la majoria de poblacions, els recursos a nivell pressupostari són els que són.
0: Sí,
1: per tant,
0: sí, clar.
1: Intenteu facilitar des de les administracions, tant com Generalitat, Diputacions i governs centrals en Madrid, intenteu facilitar les coses un poquet. I sobretot, quan intenteu fer un projecte d'aquest calat, intenteu escoltar primer a la població, perquè a voltes és el que t'he comentat fa un moment. El declaren com a DIC i després se reuneixen amb tu. Entonces dius, bueno, si ja ho has declarat com a DIC, de què me serveix a mi ara estar així reivindicant-me?
0: Bueno.
1: Entonces, no escolten a la gent.
0: A veure què ocorre i com ocorre després d'aquestes reunions que han hagut i nosaltres, per descomptat, sempre vos donarem veu i vos farem constant. Alcalde de Montesa, Héctor Barberà, gràcies per estar en la SER. Una abraçada forta.
1: A vosaltres, salutacions al poble de Montesa.
0: Adéu.
1: Bon dia.
0: Una pausa i seguim.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Gracias por llamar. Para continuar, pulse 1.
2: No, no. Yo quiero hablar con una persona.
3: Hola, soy Beatriz de Cablewall. ¿En qué puedo ayudarte?
4: A veces, eso es todo lo que necesitas. Cablewall, fibra, móvil, televisión y personas.
5: Aquest octubre la Font de la Figuera està de celebració. Arriba la desena edició de Tasta la Font. Del 2 al 4 d'octubre vine a descobrir i a assaborir el millor de la nostra terra. Gastronomia, vins, olis, comerç i patrimoni. Visites, tastos de vins, inauguració, música en directe i DJ. Tot un cap de setmana per viure, tastar i gaudir. Reserva ja les teues visites i tastos a turisme@lafontdelafiguera.net i consulta tota la programació a les xarxes socials de Tasta la Font i Turisme la Font de la Figuera. Tasta la Font. 10 edicions, 1000 sabors, un poble per descobrir. Del 2 al 4 d'octubre, vine i tasta la font.
6: ¿Sabes que ya puedes llevar toda Radio Sativa contigo de una forma completamente nueva? La nueva app de la cadena SER ya está aquí. Más visual, más completa y pensada para ti. Ahora tienes en un solo lugar el directo, los programas a la carta, tus podcasts favoritos y hasta vídeos.
7: Buenos días. Bueno,
8: pues, la ventana de Sativa y Comarcas.
6: Todo en la palma de tu mano. Solo tienes que registrarte y seleccionar Radio Sativa como emisora principal. Porque así tendrás una experiencia más cercana, más tuya y con todo lo que pasa aquí, en nuestras comarcas. La nueva app de la SER, ya disponible para iPhone y Android. Descárgatela y haz de Radio Sativa tu radio.
9: Hoy por hoy, Sativa y Comarcas. Con Jordi Company.
10: I ja que estàvem parlant amb Víctor Barberà, l'alcalde de Montesa, que és un dels municipis afectats per esta... Bueno, afectats, no sé si dir-ho així, ara veurem. Per part de l'alcalde, sí, està clar que és una cosa que no es fa gens de gràcia. L'altre poble, com bé han escoltat, és Vallada. La seua alcaldessa és Maria José Tortosa. Ens atén ara mateix al telèfon. Maria José, com estàs?
11: Hola, què tal? Pues bé, molt bon dia, de dilluns.
10: De dilluns, sí, així n'estem.
11: De faena, com lo que toco, però bueno.
10: Que estàvem escoltant a Héctor a propòsit d'eixa reunió que es va fer la setmana passada de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer sobre eixa presa del Cànyoles que pretén aglutinar terme municipal dels dos municipis. I, bueno, i el resum, per si n'hi ha algú que es connecta ara mateixa, és que a la gent de Montesa no li fa gràcia, a l'Ajuntament tampoc, i tampoc li fan gràcia les formes, en aquest cas, que ha tingut la Confederació. Ja pràcticament per al·lusions, Maria José, la situació és similar en Vallada?
11: A veure, realment a Vallada ens afecta molt més, pense jo, que a Montesa, perquè realment el que és la infraestructura, el que és la paretota esta de contenció,
10: sí, sí,
11: igual,
10: més, sí, sí.
11: Estarà a Montesa, però bueno, tot el terme ens inunda a nosaltres, no? No és una cosa que ens faça gràcia, en absolut. Però també és de veres que és un projecte que bueno, així mos l'han venut, com que és un projecte estratègic aprovat per el Ministeri fa molt de temps i que des del principi mos va dir pugueu oposar-se o puguem treballar-ho conjuntament entre tots i intentar minimitzar impacte, no? I bueno, la veritat és que en Vallada les reunions que han fet... la gent que ve, bàsicament, perquè és el que sol passar, és la gent que es considera afectada en els seus terrenys. I bueno, com realment es volen expropiar, però es volen deixar que continuen en els cultius, pues no n'hi ha, no n'hi ha massa rechaç, no? No n'hi ha massa rebuig de moment. Així i tot, pues, com el procés de participació comença ara, n'hi hauran tallers i demés, pues, i s'obrirà també fase d'al·legacions, anem a veure. A mi, per suposat, que m'agradaria escoltar a tot el poble, a tota la gent del poble, perquè està clar que al final, si només mirem a la gent que té terreny allí, pues, bueno, com va dir una dona, això... Pa quan? Deixeu-se de romansos i digueu-me per a quan venen les expropiacions. Jo crec que hi ha que anar mirar un punt més enllà i veure realment les afectacions i què és el que passarà, perquè al final, pues bueno, allò de pa pa avui, fan pa demà, pues crec que cal valorar-ho.
10: És una situació... No vaig a dir... Bueno, sí, és una situació complexa i, per tant, com qualsevol solució, situació complexa necessita de... d'una situació, d'una solució, collins, com estic, també complexa, no? Amb les seues, com estàvem comentant, amb l'alcalde i amb tu, amb les seues preguntes, consultes al poble, i també amb solidaritat entre municipis, vull dir, perquè també és necessari, no? En aquest sentit, unir-se de la mà front al que considereu que, bueno, pues que no tal vegada seria la millor opció, vaja.
11: Que és una infraestructura més que torna a travessar els nostres termes, sí, que beneficis, pues bueno, seran finalment els que puguem obtindre en infraestructures, que hi ha que calibrar molt bé.
10: Però tampoc seran molts.
11: Bueno, ja mos han adelantat que no puguem ni cobrar IBIs ni coses d'estes. Ja, entonces, ja. Pues bueno, serà l'actuació que facin, que no anem a intentar quedar-nos curts, ¿vale? Però ja està, no? I entonces, clar, pues cal baremar moltes coses. També és una cosa que bueno, segons van deixar caure també en ballada, pues no és de manera immediata, com a pronter pues es començarà, no? En l'aprovació definitiva del projecte i es plex allà per el 28, després caldrà veure també quina és el suport que li dona el govern central.
10: I, amb eleccions entre mitges.
11: Efectivament. I bueno, pues, vull dir que no és una cosa que siga a curt termini. Entonces, clar, la gent al final, quan no és una cosa immediata, pues, com que es desvirtua una miqueta, no? Tant els pros com els contres. Però bueno, el que està clar és que ara ja no tinguem excusa, el projecte està ahí, ja que estudiar-lo i ja que veure i presentar al·legacions si algú considerem que mos pot perjudicar.
10: I nosaltres que les contarem en antena. Maria José Tortosa, alcaldessa de Vallada, moltes gràcies per estar amb nosaltres a l'Oi por Oi de Xàtiva i Comarques, i molt d'ànim, una abraçada.
11: Moltes gràcies a tu per, com sempre, donar-nos veu.
10: La nostra faena.
11: Un abraç. Adéu.
10: 1:31, és un bon moment abans de seguir en este Comarcant per a saludar de nou al nostre meteoròleg de confiança, Lluís Francés, en estos avisos que ja tenim precisament, sobretot en estos municipis, en esta part de la comarca, de color groc per pluja les pròximes hores. Lluís Francesc, bona vesprada.
12: Hola, company, bona vesprada. La última setmana del mes de septiembre va a ser probablemente algo más cálida de lo normal en nuestra zona. No obstante, no se van a alcanzar valores tan elevados como los de la semana pasada. Y en otro orden de cosas, tenemos la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas que va a dejar lluvias a la península, sobre todo en el oeste, y chubascos que pueden caer en el área mediterránea, que localmente podrían ser muy intensos. De momento, este lunes se inestabiliza el tiempo aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Nubosidad que irá a más con las horas y no descartamos chubascos vespertinos. Tenemos aviso amarillo por lluvias en el interior sur de la provincia de Valencia, que en una hora puede dejar 20 litros por metro cuadrado. Una jornada sin variaciones termométricas respecto a la jornada de ayer domingo, vientos variables y probabilidad de lluvia irregular, como indicábamos. De cara a la jornada del martes, será un día muy parecido al de hoy, pero con más rato de sol. Las temperaturas máximas ya suben por encima de los 30 grados y los cielos ganarán nubosidad con las horas, sin descartar de nuevo precipitaciones.
10: Gracias, Lluís. 1:33, ya hacemos una pausa y parlem de menjar.
9: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
13: Jefe, ¿un no mikai?
14: ¿Un no mikai?
13: No mikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
15: En Xàtiva, la coctelería No Mikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular Cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganés Ecléctico te descubre la coctelería No Mikai. Todo el mundo empieza preguntando,
16: ¿No Mikai?
15: Y acaba diciendo,
16: ¡otro Cremaet!
15: Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
17: Otra vez el camión fallando.
18: ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Compra un Top Juice de MAN.
17: ¿Top Juice? ¿De verdad es top?
18: Claro, camiones revisados en taller oficial MAN y con garantía de hasta 24 meses.
17: Eso ya me da confianza.
18: MAN Top Juice, en Valsur Truck, Palma de Gandía. Grupo Cher Truck. Movemos lo que importa.
9: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.

director de este programa, el director de este programa, que diu en Jordi i companya, hauria de saber que a aquestes hores no es pot parlar d'aquestes coses. 10 anys fent ràdio i encara s'ha ensenyat, l'home. Bé, en fi, 15 minuts per a les 2.

És la 1:56. És 28 de setembre. Això implica que demà serà 29 de setembre. Això implica que d'ací un mes serà 29 d'octubre. Això implica que d'ací un dia, un mes i dos anys es compliran, doncs això, les dades d'una catàstrofe que a dia d'avui encara remou les nostres consciències i els nostres estómacs, almenys d'alguns de nosaltres, compten els nostres companys de l'acer en la Comunitat Valenciana, que avui el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha reconegut que la gestió de la Dana va ser un desastre. Ho ha reconegut en la comissió que s'està celebrant en el Congrés, en la que va participar, per exemple, Mazón la setmana passada, en la que està participa Salomé Prades. Bueno, siga com siga, ja tenim la música justificada per acabar, no?

Ens n'anem, gràcies per estar a l'altra banda, com tots els dies. Ara a les 2:07 actualitzem la situació informativa amb Fèlix Llull i Carla Benavent, 3:20 Deportivo, 7:20 La Ventana, 9:10, hora 25 Deportes. Vostè i jo, tu i jo, ens tornem a escoltar demà a les 12:20. Sí, a l'Oi Por Iniciativa i Comarques. Adeu.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
2: Hola, hola, què tal? Bona vesprada. Benvinguts, benvingudes a la ventana de Xàtiva. Dilluns, 28 de setembre del 2026, tornem a encetar setmana i ja sabeu això que dic jo sempre, no? Arribar dilluns i començar a fer mentalment la llista de coses pendents que tenim per davant. Bé, doncs el meu dia, precisament, ha anat una miqueta d'això, de posar ordre, fer llista i començar la setmana amb tot el que tenim per davant, que és molt. I després d'un cap de setmana de molta, molta calor, sembla que per fi l'hora ja ens dona una miqueta de treva. A Xàtiva, Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola, Carla, bona vesprada. Seguimos con tiempo algo inestable aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Vamos a tener más nubes que sol y probabilidad de lluvia. De momento, este martes el día será bastante variable, con paso de abundante nubosidad. También veremos más ratos de sol, sobre todo de cara a la tarde. Y no descartamos precipitaciones. Los vientos van a soplar variables y las temperaturas ligeramente por encima de los 30 grados. El miércoles será un día con más sol que nubes, aunque de cara a la tarde habrá nubosidad de evolución. Temperaturas ligeramente más bajas.
2: Treva, pero de calor. Així que avui, i també durant bona part del que queda de setmana, les temperatures baixaran un poquet i haurem d'estar pendents, més del que toca, del cel, perquè el paraigües, per si de cas, cal tindre'l sempre a mà. Tot això i molt més ho anirem descobrint al llarg del programa i també de la setmana, perquè tornem a tindre tots els dies programa i això, així, és una alegria. Perquè els dilluns són molt més fàcils quan es comencen junts, així, a la ventana de Xàtiva i Comarques. 7 i 22 minuts. Anem.

Avui m'he alçat amb dues versions d'una mateixa realitat a la nostra sanitat pública. A la ciutat de València no s'ha inaugurat cap hospital públic nou, però al mateix temps la periodista Marta Rojo defensava en un article d'opinió a Levante la professionalitat dels equips mèdics de l'UCI de la Fe. Això m'ha fet pensar que tal volta devia de tornar a començar temporada de píndole educativa i mostrar l'envers de la moneda de l'educació. No només parar l'atenció en el que no està funcionant en l'educació pública, que són encara moltes coses, sinó en aquelles persones i en aquell talent que està cada dia propiciant que siguem millors. Perquè començar un nou curs ens obliga a mirar el que volem millorar, però també significa no perdre l'esperança. Darrere de l'educació hi ha persones, talent, esforç i oportunitats. I un exemple que em sembla especialment il·lustratiu és el de Clàudia Herrero Pina, una xativina que amb només 22 anys acaba de graduar-se en biotecnologia a la Politècnica de València i és fundadora de la startup Microspace. Acaba de ser seleccionada com a finalista dels premis BioVal 2026 en la categoria de jove talent. Clàudia s'ha format en l'educació pública i ha convertit la seva formació científica en iniciativa, emprenedoria i innovació. Microspace, de fet, ja havia rebut el primer premi de projecte empresarial d'Idees Universitat Politècnica de València. I això també és educació pública. Això també és futur. Per això, quan tornem a començar, millorem tot el que calga millorar. Clar que sí, però no oblidem mai de mirar i reconèixer el que ja